0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: ¡Mmm! ¡Qué agua más buena! ¿Dónde la compras?
3: Yo ya no compro agua. Tengo una fuente de osmosis de Illes Water. Agua ilimitada de altísima calidad, en casa o en la oficina y sin garrafas.
2: ¿Y si la quiero?
3: Lo tienes todo en illeswater.com. Por tan solo 1,35 € al día, te olvidas de comprar agua. La instalación es gratuita. Illes Water.

0: Hay palos de la frontera de más de 181 kilómetros, con meta concreta en La Rábida. Y al segundo clasificado, Félix Gall, Enric Mas le saca 2 minutos y 6 segundos. Al tercer clasificado, Primoz Roglic, 2 minutos 10 segundos. Ya estamos en la última semana de la vuelta. Ahora sí que se decide todo y hay una jornada tal vez clave, aunque le quita hierro Enric, que es la del jueves, que es la crono, donde, bueno, pues hay especialistas que son mucho mejor que él en este apartado, y veremos si pierde o no distancia con, o puntos, mejor dicho, con respecto a sus perseguidores, ¿no? Pero pese a ello, Enric Mas se muestra confiado y no le teme a la crono, ¿no? Comentarte que el Mallorca va a jugar este domingo 6:30 de la tarde en Somos frente al Sabadell, que ayer, por ejemplo, ganó 3-2 al Córdoba, y junto a Leganés y Club Deportivo Castellón, el Sabadell es uno de los tres equipos que todavía no sabe lo que es perder en la categoría. Es verdad que llevamos poco, 4 jornadas, pero ya solo quedan 3 equipos, estos que te he dicho, que no han perdido ningún partido en segunda división. Por cierto, ya intuíamos lo que pasó ayer, esta temporada. El mallorquín Óscar López dio el salto del Mallorca B al Getafe B, pero José Bordalás ya contaba con él en pretemporada para el primer equipo, el mallorquín, y ayer fue su debut en primera división. Fue un debut testimonial, porque es verdad que salió en el minuto 93. Al final, bueno, poco jugó, ¿no? Pero ya, al menos ya puede decir que ha debutado en primera división este jugador mallorquín, que es internacional con la selección de Bolivia. Y por último, pues la selección española de baloncesto ganó a Japón en el Mundial por 59-79, eso en el partido de ayer. 4 puntos de Elena Puello. Alba Torrens, por decisión técnica, consideró el entrenador que no hacía falta que jugase ese encuentro frente a Japón. Pasan a cuartos como primeras de grupo y, bueno, espera rival ahora España, a ver quién va a ser, pero de momento bien la selección española, con un papel yo te diría que, bueno, con menos minutos, ¿no?, de lo habitual para Alba Torrens, para Elena Puello. Son dos perfiles diferentes. Alba es la gran capitana, pero ya es como dejar paso a una nueva generación, ¿no? Es verdad que en los momentos importantes ahí va a estar Alba.
1: Claro.
0: Pero están tomando protagonismo otras jugadoras, ¿no? Pero ahí están Elena Puello y Alba Torrens, siendo también parte integrantes de este equipo, que, como decimos, ya está en cuartos de final del Mundial de Baloncesto.
1: Sí, importante la referencia, ¿no?
0: Y también, desde luego, claro.
1: También es importante que esas nuevas, ¿no?, esos nuevos valores la tengan en el equipo cerca, y además como capitana.
0: Es el mejor ejemplo, la
1: duda.
0: Mejor capitana. Lo que ha demostrado en, bueno, su trayectoria lo dice absolutamente todo.
1: Espectacular,
0: ¿no?
1: Espectacular. Ya quisieran muchas, ¿no?, tenerla en su equipo, en su selección.
0: Desde luego que tenemos
1: nosotros la suerte.
0: Y encima de Binissalem, si es que...
1: De Binissalem, sí, claro que sí.
0: Pues muy bien.
1: Gracias, Pedro.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego a las 3:20. Ser Deportivos Baleares. Y a ustedes, pues la invitación que les hacemos todos los días. Si quieren estar también en este programa, si quieren participar, lo pueden hacer a través de mensajes de WhatsApp.
2: 677-92-60-97.
1: 12:31.
2: Hoy por hoy, Mallorca.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
4: Estudia el grado en diseño en ADEMA, en el campus de Inca. Desarrolla tu creatividad y convierte tu talento en proyectos reales a través de talleres, prácticas y colaboraciones con profesionales y marcas. Vive lo que te apasiona. ademacampusinca.com.
5: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
9: En la Central del Oro le ofrecemos un servicio profesional de compra y venta de oro, con tasación transparente y pago inmediato. Hay cosas que pueden valer mucho más de lo que se imagina. Joyas, monedas y relojes valorados con rigor, experiencia y máxima discreción. Visítenos en calle Pascual Ribot número 3, en Palma. La Central del Oro. Confianza y profesionalidad.
10: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.
5: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
12: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
13: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
1: La exclusión social afecta al 20% de la población en Baleares, que representa a unas 233.000 personas atrapadas en situaciones de vulnerabilidad. Este es uno de los muchos indicadores que analiza la realidad social de las islas y que publica FOESA en su último informe sobre exclusión y desarrollo social en Baleares. Este índice se mantiene desde el año 2018 y aunque la exclusión severa se ha ido reduciendo, desde entonces un 13%, un total de 94.000 personas continúan atrapadas en una situación extrema en nuestra comunidad autónoma. Los avances económicos que muestra la comunidad no se traducen en bienestar social, sobre todo afectado por el aumento de la precariedad residencial. Este es un análisis, uno de muchos o de muchos indicadores y porcentajes que muestran una foto genérica de nuestra realidad social. Son datos gruesos que invisibilizan situaciones y personas. Por ese motivo, el Observatorio Social de Baleares, de la Universidad y también la Red por la Inclusión van a realizar un macro recuento del sinhogarismo y la exclusión residencial en todos los municipios de más de 20.000 habitantes de Baleares. Es una convocatoria que lanzan a toda la población que quiera participar. Ayúdanos a contar para que todo el mundo cuente. Es un proyecto que nace de la necesidad de contar con cifras reales que visibilicen el sinhogarismo y la exclusión que se viene agravando de manera significativa en los últimos años. Es una iniciativa que está prevista para el próximo 30 de septiembre y de la que vamos a conocer todos los detalles con David Abril, que es doctor en educación, profesor de sociología y está al frente de la coordinación de este proyecto. David, ¿cómo estás? Buen día.
14: Vale, buen día.
1: Gracias por venir y por esta iniciativa que tiene una especie de eslogan que creo que resume muy bien lo que pretende y es ayúdanos a contar para que todo el mundo cuente.
14: Sí, de fet, com tu deies, l'objectiu del projecte és doble. És un projecte d'això que se'n diu ciència ciutadana, no? És a dir, tothom té i pot fer ciència, no només els científics, no només la gent que està a la universitat, i especialment davant de lo que és la principal problemàtica social que avui en dia té la ciutadania de les Illes Balears, com és l'exclusió residencial. El resultat no? D'aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, de l'especulació damunt del tema de l'habitatge, que aboca a milers i milers de persones a situacions de tot tipus, no? Des de la punta de l'iceberg, que és aquest sensellerisme, no? La gent que està directament tirada en el carrer, fins a situacions d'exclusió residencial que ens poden trobar amb familiars que se veuen obligats a compartir pis encara que no tenen ganes de compartir pis a ningú, o persones que viuen en cotxes, caravanes o xaboles o barraques, com ven cada vegada més, no només a Palma sinó a moltes de les ciutats i pobles d'arreu de les Illes Balears, no? Per tant, se trata de visibilitzar i se trata també de conscienciar que la gent se senti part, de que pot ser útil com a mínim per recollir aquestes dades i fer visible aquest problema.
1: Claro, porque es la manera de hacerlo visible. Ahora has enumerado algunas circunstancias que cuando hablamos de datos, los datos son muy fríos. Es verdad que nos permiten hacer determinados análisis, pero tienen una frialdad que no nos invitan a mirar la circunstancia que acompaña. Ha cambiado mucho además la circunstancia. La exclusión residencial es mucho más evidente, se ha agravado de una manera más importante en los últimos años aquí en las islas.
14: Sí, sí, son de banda de problemas socials nous, emergents, que s'han accelerat, s'han intensificat especialment en aquesta darrera dècada. La gent que estudia en pobresa i desigualtat des de fa anys sempre m'ho havien fixat en una cosa, que era l'ingrés. L'ingrés, tenir un salari, tenir uns ingressos econòmics,
1: claro.
14: Un patrimoni és el que te fa ric o pobre, està a dins l'exclusió social o no. No?
1: Claro.
14: I ara el que mos trobam, la paradoxa que mos trobam a Balears, però no només aquí, és que te pot trobar gent amb un salari, fins i tot amb un bon salari, amb un salari relativament bo, que està subjecte a una forma d'exclusió social, que és aquesta exclusió residencial, no? Tenir un salari però haver d'estar forçat a viure a una caravana o el que té de compartir pis, o que visqui tota una família dins una habitació, no? Clar, quines condicions, quin projecte de vida se pot fer qualsevol persona a Balears o on sigui si no té una casa, si no té una llar, no? I això és la gran pregunta que mos haurien de fer a les Illes Balears, i per la resposta i per la resolució per la qual haurien d'estar treballant totes les institucions del país. Hi ha tota una sèrie d'indicadors a nivell europeu, hi ha el marc que es diu ETO, de fiança de la Federació Europea d'entitats que treballen justament en temes de sensellerisme i exclusió residencial, que estableix tota una sèrie de categories. La punta de l'iceberg és el sensellerisme. Sensellerisme és bàsicament gent en situació de carrer, gent sense sostre, pur i dura, que està visquent o en un carrer o un alberg, que són molt poques places si ho comparam en la població que té les Illes Balears, els recursos disponibles per ficar qualcú que està en una situació d'emergència, perquè mos entenguem, i després hi ha la gent que no té casa, que està també en una situació temporal, doncs jo que sé, una dona víctima de violència de gènere que està temporalment acollida a un refugi amb aquest objectiu, etcètera. Però hi ha moltes altres categories que s'emmarquen dins el que seria vivenda inadequada i vivenda insegura, que responen a tot aquest tipus de situacions que són, malauradament, cada vegada més visibles en el nostre voltant. Això, gent visquent en cotxos, sí, qualsevol que faci una volta als pàrquings en superfície, no és que estan a baix terra, no? Gent que viu en cotxos, gent que viu en caravanes, gent que viu en barraques o en assentaments, no? Que cada vegada són més grossos, que s'estan convertint pràcticament en poblats. Ja dic, no és un fenomen exclusiu de les Illes Balears, però que aquí s'intensifica per mort del turisme, que és una indústria que cada any necessita pràcticament 20.000 persones més, només per atendre o per créixer en el mateix ritme que ha crescut fins ara, no? I evidentment tu estàs oferint feina, però no estàs oferint una solució habitacional, no? I els recomptes que s'han fet fins ara comptaven només la punta de l'iceberg, que era aquesta gent sense sostre o sense casa, amb un refugi o allotjada amb algun recurs d'aquest tipus. Ara anem a comptar altres tipus de situacions, especialment les que són en aquesta primera fase, les que són més visibles, no?
1: I esa punta de l'iceberg que no s'ha venido contando hasta ahora. ¿Cuál es el dato del sinhogarismo en la comunidad autónoma?
14: Doncs ja m'ho deia coses. És un recompte que per la seva complexitat no s'ha fet cada any, s'ha fet cada parell d'anys, no? Pues, per exemple, el darrer que es va fer, si no vaig equivocat, a Lima, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que en realitat només se comptava a Palma per una qüestió de capacitat, eren unes 400 persones el 23. Un any més tard, el de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que sumava també la gent que estava en albergs, ja eren 600 i pico de persones, per tant, estaven dient que en un any o dos, pràcticament estava creixent un 50%, la gent que estava directament en situació de carrer o acollida amb algun tipus de recurs específic. Per tant, sabem que és un fenomen que creix, i que creix més enllà d'això, que creix també en situacions de vivenda inadequada i de vivenda insegura, cotxos, caravanes, barraques, assentaments, no? I això és un poble que volem contar, i que ja vam tenir l'oportunitat de contar això amb un altre projecte que liderà un company meu, un Alfonso López, també de la UIF, que de la mà de Creu Roja van contar també aquestes altres figures d'exclusió residencial a Eivissa l'any passat, no? Abans i després de temporada. I van veure que dins la temporada turística, només en el cas d'Eivissa, ja on anàvem a més de 1.200 persones. A l'any 25.
1: Claro, estas 600 personas que según el INE tienen una situación de carrer, ahora lo apuntabas, ¿incluye a estas personas que viven en caravanas y vehículos?
14: No
1: las está incluyendo.
14: O directamente en situación de carrer, de lo que se ha contado en aquel caso de Palma, o en recursos asistenciales, como puede ser, yo que sé, Cal Ardiac, aquí en Escal de Palma, o otros albergs de aquest tipus.
1: Claro.
14: Arreu de ses illes.
1: Y es una cifra realista, si nos centramos, si eliminamos de esta cifra a los que viven en caravanas, vehículos, infraviviendas, locales, ¿podemos decir que es una cifra que se mueve entre los parámetros reales, cree?
14: No, porque de entrada, encara que només contassin sensellarisme, sí, l'únic que s'ha contat fins ara era Palma. No
1: 600 persones
14: en Palma. Ni s'han contat les altres illes, ni s'han contat el que anem a fer ara, que ho anem a fer a les quatre illes i en el municipi de més de 20.000 habitants, no? Perquè en el final l'exclusió residencial està fins en el darrer racó de les Illes Balears, fins i tot a qualque urbanització més de caràcter residencial on no te penses que pugui haver gent en situació d'exclusió residencial o sense sostre, te la trobes.
1: Claro, no puede estar dimensionado si solo analizas un municipio. Es verdad que es el más grande, es probablemente claro donde hay el mayor número de personas en una situación de sin hogarismo, pero definitivamente estás eliminando de este mapa y de este análisis a muchas personas que se pueden contar por
14: sí, Palma
1: centenares.
14: Es representativa porque, claro, sí, numéricamente es un 40% de esa población, sí, de todas esas islas.
1: Y esto es lo que vais a hacer, ese recuento en el que sí vais a incluir a estas personas que viven en infraviviendas, en caravanas, en vehículos. Y hay algo, una paradoja de las muchas que se hacen en política y a través de las administraciones públicas, y es contabilizar a estas personas. El Ayuntamiento de Palma hizo un recuento, ¿no?, de las personas que vivían en vehículos y caravanas, pero a la vez les niega el empadronamiento. Claro, esto tiene muchas lecturas, ¿no? ¿Los contabilizo para qué? Porque son personas que yo no considero con un derecho básico que es empadronar. O sea, están obligados, la administración pública está obligada a empadronar a estas personas porque además sin el padrón no pueden acceder a los servicios públicos más básicos, como la sanidad. ¿Qué te permite hacer como administración pública ese recuento si son personas que después no constan como personas empadronadas en la ciudad?
14: Que això és una pregunta que també ens estem fent nosaltres mateixos, no? Perquè és vera que en els darrers mesos especialment hem vist una certa, no sé si dir persecució de la gent en situació de sense llar, però sobretot dels assentaments, en el cas de Palma o Eivissa, aquesta voluntat expressada fins i tot per part de responsables polítics d'anar desallotjant, no?, aquest tipus de situacions, però clar, quina alternativa els hi dones. Clar, mos fa passar una mica de pena que li de recompte hi ha gent que no mos revivé, no?, a dir, bueno, pues, perquè, efectivament, perquè legítimament se poden demanar per què és aquest recompte. Clar, nosaltres deixarem molt clar la gent que participarà en aquest recompte de forma voluntària i que passaran per una formació que pues, s'han d'adreçar de la forma més assertiva possible, però clar, tampoc no podem saber quina serà la reacció de la gent, perquè evidentment és gent que està patint d'una situació que no és cercada i que a més té aquesta percepció de que les institucions no només no l'estan acompanyant, sinó que no li està posant les coses gent fàcils. No?
1: Claro, evidentemente.
14: De la universitat intentant fer altres coses, per exemple, en temes d'empadronament que comentaves, van publicar un informe fa uns mesos de l'Observatori de Migracions, on estem posant damunt la taula tota una sèrie d'irregularitats que estan protagonitzant les pròpies administracions, perquè en el cas particular de la població immigrant, però de la població en general, l'empadronament no és el que molta gent se pensa un dret de les persones. És una obligació de les administracions, i per tant, qui no empadrona a qui viu de forma efectiva allà on sí, en el seu municipi,
1: sí,
14: està prevaricant, no? I, però a la vegada de les institucions locals s'està donant un missatge moltes vegades contrari, no? De posar el màxim de traves possibles a que la gent se pugui empadronar, immigrant i a vegades no immigrant.
1: Recuerdo el testimonio de un ciudadano andaluz, ciudadano español, que vive en una caravana en los últimos 4 años. Es verdad que tiene un empleo y tiene una estabilidad económica que no le permite acceder a una vivienda, pero sí vivir en una caravana sin necesitar de la ayuda de las administraciones públicas o de entidades como Cruz Roja. Como no consta en los registros de Cruz Roja, ni en esas solicitudes de ayuda, desaparece del padrón y se enteró que no estaba empadronado cuando fue a su visita al médico de cabecera.
14: Sí, sí, sí. Clar, a veure, si les administracions no són capaces de resoldre el drama habitacional que tenim en aquests moments, hauran de donar qualque tipus de resposta a la gent que, per exemple, té la necessitat d'estar empadronada a qualque lloc, no? Encara que sigui, pues, jo què sé, posar una adreça d'un establiment públic o el que sigui, igual que ho han fet les entitats socials, no? Quan han fet informes de vulnerabilitat per persones en situació d'exclusió social severa, no? En determinades situacions. Però el que no pots fer és com patada pa'lante, no? Que diuen en castellà, tinc un problema, pues, si no el veig, si no és visible, no existeix el problema, no? Però és que el problema és cada vegada més visible, encara que tu el facis desaparèixer, no? I les administracions haurien de fer qualque cosa.
1: Vais a hacer vosotros desde la universidad y desde el observatorio algo que reclama mucho este govern, y es, siempre nos piden a los medios de comunicación, no nos podemos basar en percepciones, queremos cifras. Bueno, pues es lo que vais a dar a las administraciones públicas, cifras reales y no percepciones. ¿La percepción ciudadana cuál es? Que cada vez hay más personas viviendo en una situación de calle, en una situación de precariedad residencial. Eso es una percepción muy real, y que cada vez hay más también, y lo que van a conseguir es ponerle cifras a esta realidad.
14: Sí, l'objectiu, com te deien al principi, és doble. Es posa xifres. Posar xifres per què? Pues perquè les administracions que han d'actuar, ja sigui des d'una perspectiva de polítiques d'habitatge, de polítiques de serveis socials, de lo que sigui, d'educació, d'escolarització, de lo que sigui, pues puguin actuar un poc en conseqüència i d'acord amb la magnitud del problema. Perquè està molt bé dir, no, el problema de l'habitatge és molt greu a Balears, però bueno, anem a medir-lo, no? I també puc dir que és una cosa que se podria haver fet també fa bastant de temps, i que haurien de poder liderar les mateixes administracions que gestionen aquestes qüestions, no? Per tant, si se tracta de fer visible perquè qui hagi d'actuar pugui actuar millor, val? Però també se tracta de fer visible el problema i la magnitud del problema, i que també qualsevol ciutadà o ciutadana de les Illes Balears, per això és un projecte també de ciència ciutadana, se pugui sentir útil, no? A l'hora de fer visible aquest problema, no? I pugui prendre consciència de lo que significa, per exemple, si surt, no? En aquests equips que repartirem per tot el territori, d'un mínim de 3 persones, sempre acompanyats d'un professional o una professional de lo social, i que pugui entrevistar, no? En aquestes persones que estan en situació de carrer, no? Perquè a vegades vivim com poc a la nostra bimbolla i parlam de la situació de pobresa i exclusió moltes vegades de forma fins i tot estigmatitzada, no? Bueno, pues, també és un projecte, diguem, de sensibilització i de conscienciació i de sentir-nos útils, de que al manco estem contribuint de qualque forma, no sé si solventar el problema de l'habitatge, però sí a fer-lo més visible, perquè qui ha d'actuar que ho faci.
1: ¿Cómo nos has dado alguna pista de cómo se va a desarrollar este macro recuento? ¿Cuántas persones serien necessàries per començar?
14: A veure, nosaltres no hem fet tota una part prèvia de feina per establir una certa zonificació, el més complex de tot és Palma i Eivissa també, perquè és allà on el fenomen és més intens. Ho tenim més o manco resolt en els municipis de més de 20.000 habitants, el que n'hi ha que són també molt complexos, perquè tenen molt de nuclis de població distints, com puguin ser Escar de Palma o Marratxí, etc. Però sobretot la complexitat és a Palma i a Eivissa, però sí que hem calculat que per damunt, per la quantitat d'equips que haurien de desplegar per cobrir tot el territori o el màxim de territori, necessitaríem unes 500 persones.
1: 500 persones, sí. I se va llevar a cabo todo en ese mismo día, el 30 de septiembre.
14: El mateix dia.
1: Un dia.
14: Sí. El mateix hora baixa. Començarem a les 6 de l'hora baixa i bueno, fins a l'hora que acabem, que suposo que acabarem una hora raonable, sobretot si aconseguim un nombre suficient de gent. Ara mateix anem per unes 250.
1: Bueno.
14: I esperam ara dins aquesta primera quinzena de setembre, que també comença el curs, també farem una crida, una altra vegada, no només a l'alumnat, sinó a la comunitat universitària en general, o a la gent que arriben també a les entitats socials d'APN, a la xarxa per la inclusió, que són les que també formen part d'aquest projecte. Però jo també, tu quan m'ha demanat sobre el propòsit, anem una mica tranquils, perquè anem també de la mà de les entitats que venen treballant amb aquest públic, no? Amb aquest col·lectiu de molt de temps, i coneixen el territori, coneixen la seva realitat.
1: Clar.
14: I moltes vegades la gent que està en situació de carrer també les coneix a elles, no?
1: És important, perquè claro, se trata de hablar con ellos, de hablar con ellas personas, y seguramente no es tarea fácil, pero detrás está el apoyo y el asesoramiento de esas entidades que trabajan habitualmente, que seguramente conocen a estas personas y ya han tenido posibilidad de charlar con ellos en otras ocasiones y conocer sus circunstancias, ¿no? Eso facilita mucho acercamiento, ¿no? No va a ser una entrevista, ¿no? Que un ciudadano que quiera colaborar o que quiera ser voluntario diga, bueno, yo cómo me enfrento a determinadas situaciones para las que no estoy, ¿no? Inicialmente preparado.
14: Claro, qualsevol equip sobre el territori anirà, sempre haurà un professional de lo social, de serveis socials municipals o d'alguna d'aquestes entitats d'EPN, de Càritas, de Creu Roja, de Metges del Món, de totes les entitats que formen part de la xarxa per la inclusió, que han estat implicades des del minut 1, perquè de qualsevol manera també la idea de fer aquest projecte és resultat d'aquest treball conjunt que fa anys que venim desenvolupant, tot i que és vera que es conveni entre la universitat i EPN, que se va firmar el mes de juny, la primera acció d'aquest conveni justament és aquest projecte.
1: ¿Cómo han reaccionado las administraciones públicas, los ayuntamientos, ante... Bueno, no sé si son conocedores, me imagino que sí, de que se va a llevar a cabo este macro recuento. ¿Cómo han reaccionado? ¿Se muestran colaboradores o contrarios?
14: Sí, he de dir com a responsable del projecte que d'entrada bé. Totes les administracions, bueno, el govern no, però els consells insulars, els quatre consells insulars, l'IMAS en el cas de Mallorca, i tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants, que n'hi ha de tot color polític, tots s'han sumat, particularment els professionals i els professionals de serveis socials, i tothom hi col·laborarà. I això és molt important perquè jo crec que també posa de manifest que tothom té necessitat de tenir dades reals sobre el que s'està covent sobre el seu territori i perquè se pugui atendre aquesta necessitat i aquesta realitat cadascú des de les seves competències, però tothom de la forma més coordinada i més intensa i més eficaç possible.
1: Claro, y además la administración pública es la primera interesada en tener esas cifras reales, ¿no? Porque son quienes tienen la obligación de gestionar.
14: Sí, nosaltres, si no, com a mínim les posarem damunt sa taula i esperem que siguin dades que, ja dic, serveixin per actuar, perquè ja no és només un tema de polítiques d'habitatge i de construir habitatge, són moltes altres coses. O sigui, com creix un infant, no?, que te pot trobar a qualsevol escola, i això els expliquen els meus alumnes de magisteri quan els expliques les desigualtats socials, pràcticament a qualsevol aula de qualsevol centre de les Illes Balears públic, te pots trobar infants que està visquent tota una família en una habitació. Com és el desenvolupament social, cognitiu d'aquell infant, no? I això també requereix mesures que no són només d'habitatge, no? Per tant, són unes dades que han de servir per qui fa polítiques d'habitatge, que ha de servir per la gent que fa intervenció social, però per tenir en compte moltes altres qüestions, situacions de violència de gènere, que això esperam també tenir dades en una segona fase, no?, d'aquestes situacions de vivenda insegura o vivenda inadequada, de dones que són víctimes de violència de gènere però que no se poden separar de seu maltractador, o de persones o famílies que viuen amb amenaça de desnonament. Això són coses que no són visibles. Nosaltres amb aquest recompte no ens ficarem ara a les cases de la gent per detectar aquest tipus de situacions, però els serveis socials que estan col·laborant amb nosaltres sí que tenen informació sobre aquesta situació, i en una segona fase, després de fet aquest recompte, esperant poder ampliar també, no?, l'abast de tot això que, com deien, s'ha convertit en el principal problema social de les Illes Balears, encara que no sempre sigui visible.
1: ¿Cómo podemos hacer para todos los que nos estén escuchando que digan, yo quiero participar en este recuento porque creo que es importante, ¿no?, contar con cifras reales, contar la realidad con esas cifras que son necesarias para actuar? ¿Qué han de fer?
14: Pues mira, ara tenen fins dia 16 de setembre per apuntar-se a recompte.org, amb MPT en català, recompte.org, que te duen el formulari per poder-te apuntar com a persona col·laboradora per fer aquest recompte. Nosaltres contactarem amb les persones que s'hi apuntin. Aquestes persones, uns dies abans d'aquest recompte, que ja s'ha dit que és dia 30 de setembre, una hora baixa nit, passaran per una petita formació d'un parell d'hores, on donen tota una sèrie d'explicacions de què és sense llei de exclusió residencial, com està parlant ara, de com s'han d'adreçar també a una persona en situació de carrer, a una persona en situació d'exclusió residencial, de què han de fer, de com han de registrar les dades, de si passa qualque incidència, també amb qui han de contactar, etcètera, i de qualque forma organitzarem tot aquest tinglado, que és un tinglado a nivell organitzatiu bastant important, perquè és una mobilització de gent i de recursos molt important.
1: És important, no?, perquè a més vais en la búsqueda de 500 persones, podrien ser més... No sé si en el más os preocupa, perquè vull dir, més persones farien més persones o vais a cerrar el cupo en 5
14: minuts. No, perquè permetria lo millor arribar a més territori o fer equips en lloc de 3 persones de 4, vull dir, si som gent
1: més
14: de sobre
1: millor.
14: No és un problema.
1: No és de sobre, no. Nadie
14: si
1: sobra.
14: Manco, sí.
1: Nadie sobra. I per altra banda, hi ha qualque criteri per seleccionar la gent? No sé si hi ha un, no sé, límit d'edades, algun criteri?
14: No, evidentment,
1: criteri?
14: Jo que sé, si s'apunta qualcú de Cap de Pere, no l'enviarem a Palma, no? Normalment, pues, si a Cap de Pere no se fa recompte perquè no arriben a 20.000 habitants, pues, pot anar a Manacor, per exemple, no? I ja li facilitaríem un lloc més proper al seu domicili, no? Aquest tipus de casuístiques les tenim ja.
1: Sí.
14: Entonces, perquè ja que la gent s'ha compromès, també fer-li el més fàcil possible.
1: Pues sí, i abierto a tota la població. No hay criterios técnicos a tener en cuenta.
14: Sí, tant, evidentment, la comunitat universitària, perquè és una iniciativa de la universitat, com de les entitats d'APN, però està totalment oberta a la ciutadania en general. Sí que han de ser majors d'edat, això sí.
1: Sí. ¿Cuándo esperan tener resultados?
14: A veure, resultats, números grossos, tindrem, no t'ho dic el mateix dia, però pot dies després, i ja els resultats ja una mica més trillats, potser al cap d'unes setmanes, no? Que ja s'han de menjar més en fred.
1: Dispondremos de él antes de que acabe esta legislatura. Esperemos que tomen nota.
14: Sí, sí, abans de que acabi la legislatura, fins i tot esperam també que de la fase 2 ja arribem en el màxim de casuístiques.
1: David Abril, moltes gràcies.
14: Gràcies a tu i gràcies a vosaltres.

0: 23 minutos. Vamos ya con estos últimos mensajes de esta edición de Punto de Mira y vamos a recuperar un mensaje que nos había quedado pendiente. En ocasiones ocurre, sobre todo esos mensajes de los jueves que quedan pendientes. Los viernes ya saben que está Pep Noguera con nosotros, iba Pep y punto. Y era una reflexión, una nota de audio que tenía que ver con las manifestaciones que se llevaron a cabo en apoyo a Ceuta en el conjunto del país, también en Palma, y esta era la reflexión.
1: Hola, bon dia. Enhorabona, doncs, per anar en primer lloc. I bé, ahir va haver una manifestació en favor de Ceuta, etcètera, etcètera, promoguda sobretot pel Partit Popular. Vam veure el senyor Martínez llegint un manifest, etcètera. Però jo el senyor Martínez el veig un poc més preocupat per Ceuta que no per Palma, per exemple. Doncs puc dir que jo, la meva barriada, el meu barri, just després de grans magatzems que hi ha de vora la vida de cintura, hi ha un bon assentament, que jo crec que lo de la playa del trampolín se queda petit, comparativament. Ja no en parlem si anem cap a establiments o si anem cap a altres zones, perquè el senyor Martínez es va dedicar a resoldre un problema d'una manera ben senzilla. Va ser el problema de la presó. Va llevar aquella gent d'allà, però aquella gent no se fon a qualque lloc va anar. I ara ho tenim pol·lulant per tot el barri. Tenim el barri que també vull felicitar el senyor Martínez, perquè jo crec que Palma fa oi, però en el següent nivell. Ja, és un nivell ja difícilment superable. Sobretot la perifèria. El centre ja sabem que se n'en cuida molt, és allà on viu ell, i ha de quedar bé en sos turisme i tal, en sos restauradors, però el que és la perifèria, francament, ha de mirar on trepitges, i no exiger. Tenc un carrer que, per exemple, nosaltres aquí el coneixem ja com el carrer de ses merdes. Un dia veieu una filla una foto perquè està ple de merdes de colom que no pot circular per damunt la cera, per posar un exemple. I bé, senzillament això. Troc que en lloc de està molt bé manifestar-se a favor de Ceuta, suport i tal, també estaria bé que haguessin donat espais, per exemple, per acollir, per exemple, els infants, perquè està molt bé a favor de Ceuta, però no vull cap mal de cap, però ja ho dic, crec que li convendria més en lloc de viatjar tant en fora quedar-se un poc més a prop. Gràcies.
0: Crítica a la limpieza en esta ciudad, en Palma. Y vamos con otra nota de audio sobre el último informe PISA.
2: Me volia sumar a su opinió sobre el informe PISA. Malgrat som votant d'esquerres, la ministra Celà és la pitjor ministra d'Educació que ha tingut Espanya en molts anys. Això de que tots els al·lots hagin de passar de curs, això és inacceptable. Això de que no se pugui repetir ni fer veure els al·lots es bé que és per ells et sabre, clar, si tu només per assistència a classe ja estàs mig aprovat. Van a classe i passen olímpicament. Els professors estan desesperats. I els professors bons s'han de treure els plans per fer que els al·lots sàpiguen i puguin estudiar. Perquè si han d'aplicar aquest pla de la ministra Celà és un fracàs absolut. Me sap molt de greu, però és així.

0: conciertos y encuentros con artistas. Fran Reus és el president de Art Palma Contemporani.
1: Entrem en una línia nova, després d'un any que ha estat molt intens també, no només en la nit, els 30 anys, sinó també en la fira Colón Palma Mallorca, amb el FOF, amb el Palma Branch i amb el Summer, que hem concentrat en 6 projectes pràcticament en un any. Ja crec que això és símbol de que l'associació i les galeries estan en un moment molt bo i que s'hi respon. No? Al final, 30 anys ja només fer-lo, no? Poder bufar i fer un brindis, que potser farem això, i ja crec que el dia dissabte serà una gran festa i que serà, ja crec, una fita històrica, no?
0: I és que la Nit de l'Art nació hace 3 dècades per iniciativa del propi sector galerístico, quan les galeries de Palma decidieron abrir de forma simultània sus puertas para acercar el arte contemporáneo a la calle.
1: I el dia principal, lògicament, és dissabte, per nosaltres poder fer feina, ser nostres col·leccionistes, ser nostres convidats, ser professionals, dies abans, el circuit de professionals comences dijous a les 3 de Sol Baixa i acabes diumenge.
2: Desde el jueves hasta el domingo, más de 50 exposiciones y más de 100 artistas. La edición número 30 ya de la Nit de l'Art. Llegamos así a 6:30, siglo XIV aquí en la SER. Ya saben, información local en cada boletín, y a las 7:20 en la Ventana de Baleares con Chus Navarro. Pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.

0: vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Firme. Comprometidos con las Islas Baleares. Firme.com.
1: Seguimos en nada en 20 segundos.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Quòrum en la Ventana de Baleares.
1: Siete veintisiete minutos de la tarde, seguimos aquí en la Ventana de Baleares con el análisis con Quórum en Radio Mallorca, el politólogo Bernard Riutor. Bernard.
4: Hola, ¿cómo estás?
1: En los estudios de Radio Ibiza está la Espolítica, entre otras muchas cosas. Lourdes Costa. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Buena tarde.
1: Bueno, ¿cómo ha ido el verano, señores? ¿Han descansado un poquito?
5: Sí, sí, por supuesto. Molta calor, molta platja y hemos descansado.
1: Sí. Bueno, el PP, sí, el PP pide la comparecencia del delegado del Gobierno en las Islas para que explique en el Parlament la información que tiene y qué medidas se han adoptado sobre los informes del Gobierno que alertaban del alto riesgo de llegadas de inmigrantes a las costas de las Islas. Se está hablando muchísimo de Ceuta, ha sido sin duda el problema y el principal asunto informativo de este verano, lo va a continuar siendo sin duda en otoño y en invierno. Vamos con la primera pregunta. ¿Está manipulando la información Marga Proens?
4: Bé, aquest és un tema molt, molt complex. Això d'entrada. Parlar d'aquest tema amb aquesta, diguéssim, intent fàcil de capitalitzar una qüestió tan complexa és, diguéssim, irresponsable com a mínim. Hauríem de tenir en compte, tenir present que el tema de Ceuta ara està, diguéssim, primera plana i ell estarà bastant atents, i aquí sempre hi ha una confusió entre el que és el règim marroquí i els marroquins. És una gent excel·lent, fan feina, i és que estan aquí d'immigrants també fan feina, i és que vendran segurament, per així com està la situació d'Alger, també és una gent com el poble, com la gent que ve, que s'ha de tenir atenció, s'ha d'intentar que no hagin de venir, però aquí hi ha que veure els règims, que és un règim, aquesta monarquia, en aquest cas marroquí, despòtica, i s'ha de diferenciar del seu poble. Aquí hi ha interessos geopolítics molt forts d'Estats Units, ja des d'en Kissinger, que va ser que va promoure aquesta vieta darrere la marxa verda, fins en els espionatges de Pegasus de l'estat d'Israel i els acords de Marroquí amb Israel. Hi ha un enfrontament molt gros, també el G està a un altre costat, no és d'aquesta part, i hi ha uns interessos geopolítics molt forts, i el govern espanyol que ha de, diguéssim, enfrontar-se amb un tema molt complex, i també el tema d'Europa que hi ha darrere.
1: Sí, y luego vamos a hablar porque, claro, Lourdes, en las últimas horas el gobierno ha acusado a Proens de tergiversar intencionadamente las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre ese informe, y dejan claro que Sánchez nunca habló de una llegada masiva, que ese matiz es importante.
5: Sí, jo crec que sí, jo crec que, a més, és que vàrem poder escoltar en Pedro Sánchez en directe a través d'algun mitjà de comunicació la seva compareixença en el Parlament. Vàrem escoltar que parlava d'una sèrie d'informes i parlava de que no s'havia alertat d'una entrada massiva, sinó que només hi havia uns informes que parlaven d'un alt risc d'arribada d'immigrants a altres zones que no directament a Ceuta, entre elles a Balears. I això no fa falta que ho digui en Pedro Sánchez en el Parlament, ho sabem llegint els diaris cada dia, perquè ja ho saben els formenterers, ja ho saben els eivissancs, els mallorquins i els menorquins, perquè arriben sovint pasteres a les nostres costes, i això ho sabem, que quan fa bon temps estan arribant. I per què arriben? Pues perquè, com deia el meu company, hi ha persones que estan visquent a uns països que han de fugir de la guerra, han de fugir de maltractament, són uns països en els que no hi ha llibertats i en els que no hi ha possibilitat de prosperar, no? Proens crec que d'una manera deliberada ha tergiversat les paraules